0: Veranito, top veranito, muy interesante tanto para Ana como para Lola. Ana Mena, Lola Índigo, esto es Patito a 5 en los 40. De momento tú mandas, ¿eh? De momento no han sido número uno en los 40. Oye, nada por aquí, vamos a disfrutar de, yo creo que probablemente, una de las canciones más locas de los últimos años. Se llama, no te digo más, solamente te digo que se llama La Graciosa. Los 40.
1: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2: Mira, ojalá sean los que tú tienes seleccionados. El 4, el 11, el 12, el 16, el 30, los soles, el 8 y el 9.
1: Ahora, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el sorteo del cupón extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Bien jugado.
2: Cada año todo sube. El pan, la gasolina, la vivienda y para rematar mi seguro otra vez. Y yo todo el rato igual. ¿Qué? Así que he dicho, hasta aquí. Me voy a la Mutua, que me bajen el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorados
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca.
6: Los 40.
5: Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de los 40, ya disponible para iPhone y Android.
7: Hoy, en día... El langostino grande cocido o crudo por solo 6,25 la caja de 800 gramos. En serio, muy bien. Día. Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
8: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.
9: Tot depèn del just que et miri.
8: Miqui Núñez.
10: Vull caminar descalç.
8: Buhos.
11: Semblava tot per tu.
8: I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
12: L'estiu ets tu.
8: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
13: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Wound BCN.
14: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW motorrat, amb quin et quedaries?
15: I qui ha dit que n'hagi de triar només un?
16: Aquadis Múnich, pensem igual. BMW, Mini i BMW motorrat. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich. Per què triar?
17: Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro. Podràs guanyar regals i, a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresc, eh? A 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
18: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uni Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
6: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero en finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
8: Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
19: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
8: Ens escoltem a Can 40. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
20: No em revisa el ventilador.
8: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa.
21: 93.9. Desconnectes, tu perds.
8: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
22: Els millors concursos.
8: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: en aquest dia 12 d'agost, perquè venen molts èxits en aquest matí. I és que estaré compartint amb tu, ja porto 3 dies per aquí d'aquest estiu 2026, cançons com Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All, física de la Dua Lipa, que ens estima a Barcelona i a Catalunya, o també a Nicky Jam amb el seu Loco Por Verte. Doncs vinga, parlarem d'aquest, que va venir als 40 Music Awards del 2024.
1: Els 40...
0: Loco Por Verte. Doncs vinga, parlarem d'aquest, que va venir als 40 Music Awards del 2024.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Que heavy, eh? I els 40 Music Awards torna a la nostra

que guai aquesta cançó, aquesta col·laboració de Banda Neon, Buhos i també Mon DJ. I és que no sé si saps que tenim una sorpresa a través de xarxes, i és que si vols un iPhone 17 Pro Heavy, eh? Doncs dilluns sortegem un entre totes les stories que publiqueu amb aquesta cançó del ventilador que estàvem escoltant aquí a la Ràdio dels Èxits. I és que ens heu d'etiquetar a nosaltres a @els40 i també a Buhos per guanyar aquest iPhone 17 Pro. Ara, hem de dir en què.

0: amb aquest tubercín del Rels B. Aquesta és la seva preferida del seu Love, Love, Flag. Doncs també tot l'amor cap a cançons com Pañuelito de seda d'aquest àlbum que ens va portar aquest 2026. També tot l'amor és el que ens porta sempre la Olivia Dean. Doncs amb aquesta nova cançó que passa per aquí pels 40, aquest So Easy to Fall in Love, la manera més ràpida d'enamorar-se amb nosaltres. Aquí la tens.
1: El som és nou. Els 40.

0: això que estàvem escoltant en aquest rat a les 10:40 minuts per aquí, als 40. I justament estàvem escoltant una cançó, no sé si te'n recordes, de la pel·lícula del 2023 de Anyone But You, però va tornar a la banda sonora de la nostra vida, amb aquest Unwritten. I parlant d'amor, també tindrem una altra que en sap moltíssim. D'això. Mira, escolta. Álvaro de Luna, doncs que ens diu que ens vindrà a buscar. Amb aquest Dime Dónde Estás. El buscarem nosaltres per portar-lo en aquest matí ja per començar, pim-pam, en aquest hora de les 10 i per tancar, doncs, aquest hora d'èxits i continuar més, ja saps, fins a les 2 amb aquest Dime Dónde Estás.
1: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: La música nos hace viajar. Y este año... viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
4: ¡Aitana! ¡Niki!
3: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
5: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
3: Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Elige 90 gramos de jamón ibérico a 4,89 y ahorra un 18%. Y con Lidl Plus 250 gramos de pulpo cocido a 7,99 y ahorra un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: aquest estiu 2026. I dime on estàs tu, no? Que m'estàs escoltant aquí als 40. Vull saber-ho, no? Si hi ha gent del Baix Llobregat com jo, que soc de Gavà, a través de @leiapartida. Doncs sí, preguntar-te si estàs pel Baix Llobregat, per Gavà, Viladecans, Castelldefels, la meva zona, no? Com diria la Batlle, el me reporto en mi zona. Vinga.
1: Als 40. Als 40.

Aquí tenies aquest grup de Lleida, aquest sexeni, amb aquest Els ulls que et mirin. I no si saps que aquesta cançó la podràs cantar aquest pròxim setembre. I és que tenim els 40 Poble Mercè 2026 amb Miqui Núñez, amb aquest sexeni, Aina Matsu, que també d'Eufòria. El divendres 25 de setembre tornem a la platja del Bogatell. Moltes ganes, eh? Serà el segon any doncs, que em pujaria a l'escenari per portar-te aquests artistassos. Ambres també et porto. En breus ara mateix, aquest Romeo Santos i Prince Royce. I si Saxeni deien que t'havies de buscar unes persones que admiréssim amb aquests ulls enamorats, també van buscar el seu concert a Barcelona i van fer que dos amics s'enamoressin allà al concert que van viure.

Tata i Made You Love Me. La música que ens coneix amb aquesta artistassa. I la música també ha estat sempre aquest pont que ens uneix quan més ho necessitem. Vull enviar una abraçada ara mateix a la gent de Catalunya amb la família, a Colòmbia. Perquè sé que teniu el cor encongit per la vostra família, pel terrateu, moltament de Colòmbia. També enviem una abraçada cap a Maluma i amb aquest Felices los Cuatro. Apenas

0: amb les guitarres a tope, amb la pell de gallina i una cançó que em posa la pell de gallina del que hem viscut amb el Mundial aquest any 2026. És la cançó de Shakira i Burna Boy, aquest Dai Dai. Doncs mira, que et deixo cantar-la. Amb aquest Let's Go. I és que això ho escoltarem en uns minuts aquí als 40. La compartirem junts i juntes, si vols, eh? I si has de marxar, doncs tu aguanta aquí 4 minuts, que en breus veiem aquesta cançó de la Shakira.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
4: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
3: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
5: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: ¿Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
8: No em provis el ventilador.
7: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa...
9: Barcelona, 93.9.
10: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
11: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clínicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
12: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
13: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
12: Marvel, dulces de leche, alfajores...
13: En tus postres o como snack a cualquier hora.
12: Entra en dulcedelechemarvel.com y descúbrelo.
14: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. Catalonia Ceràmic Punes.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
15: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
16: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

0: Els vam escoltar a Caigo i Ava Max del 2024 quan van crear la versió moderna de la cançó de la Shakira, de l'èxit del 2001, del Whenever, Whatever. I és que justament parlant d'ella l'hem invocat aquí als 40 i es passa ara mateix amb Burna Boy per portar-nos la cançó del Mundial 2026, aquest Die Die. Let's go!
1: Als 40... Laia Partida.
0: I qui es passen també amb una versió moderna del Bailando por ahí són Juan Magán i Omar Montes al punt de les 12. T'espero.

0: casa, Miqui Núñez, Buho, Saxeni i Eina Matsuka. Quan és? Doncs el divendres 25 de setembre t'esperem a la platja del Bogatell amb el patrocini de MediaMarkt, Aldi i Font Vella.
1: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
2: Barcelona, 93.9.
3: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
4: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
5: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero en finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Eina Matsuka. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
7: No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: doncs, a la gent que s'acaba d'aixecar, eh? Jo aquí faig com 50-50. Amb la gent que s'ha aixecat potser a les 8 i amb la gent que s'ha aixecat ara mateix. Benvinguts i benvingudes tots, seguim per aquí amb Dràcula, el remix de Jenny.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Amb aquesta inesperada col·laboració que ens ha tornat a tothom bojos i boges. I

Max Navarra parlant, doncs, els primers petons amb aquest inigualable. I també una cosa que ha fet aquest estiu que he vist per primera vegada a través de xarxes ha sigut passar-se al team del matcha i també del chai latte. I què passa? Aquí la menda, aquí l'aia partida, doncs era moltíssim del matcha. Què va passar? Que vaig començar a prendre molt de matcha fora de casa i, clar, eren 5 euros. Ara que vaig tornar del Vietnam, el Vietnam valia 1 euro. A cafeteries, malament, malament. I és que, Max, jo també m'he acostumat. I també està acostumada i està ben acompanyada de Daddy Yankee. Vinga! Vinga!

Com diu Love Me Not, Come Here, que ara mateix t'explico una cosa molt important. I és que podríem estar davant d'una col·laboració de la Shakira i el Justin Bieber. Sí, sí, una col·laboració que potser es va gravar al 2021, quan la Shakira es va reunir amb els productors de l'artista canadenc. I és que han dit que és possible que s'hagin filtrat més de 150 cançons del Justin Bieber. Una d'elles, aquest Live It in Paris.

0: Aquí tenies Umbrella de la Rihanna i avui és molt important parlar d'ella perquè ha viatjat amb els seus tres fills cap a Barbados, el seu país de naixement, i també ha posat una foto amb la que és el seu carrer des del 2017, que té el seu nom, que es diu Rihanna Drive. Elles són d'Andalusia, de Màlaga i Granada, i també passaran per aquí, pels 40, aquí a la Ràdio dels Èxits. Efectivament, amb el seu petitó. No et perdis aquesta cançó, que en breu la compartim, i ja et dic jo que aquí des de l'estudi la cantaré a tope.
1: Tiri, tiri, tiri. Aquí en los 40 solo escuchas éxitos, pero para exitazo, el que viene.
2: El seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada con menos esperas.
1: Yo lo elegiría.
2: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Hoy, en día, la patata por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En serio, muy bien. Día.
6: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
7: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
8: ¡Capitán! ¡Tierra!
9: ¿Qué ves, grumete?
8: Un cofre.
9: ¿Qué tesoro guarda hoy?
10: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
11: ¿Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro, podràs guanyar regals i a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresquet a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
12: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
13: ¿Sabías que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For and From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
14: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sex

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Els 40. Tots els èxits. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40. Tots els èxits.

0: Vamos a disfrutar amb aquest David i d'armes fotos d'aquest Bad Bunny. Jo no sé si té un iPhone 17 Pro o no, però té pinta que aquest fa unes bones fotos amb aquest iPhone. Doncs tu també pots tenir un iPhone 17 Pro perquè dilluns sortegem un entre totes les stories que publiqueu de la cançó El Ventilador de Búhos i Banda Neon. Ens heu d'etiquetar a nosaltres als 40 amb un stories amb El Ventilador i també a Búhos.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: Ara, mentrestant, et poso aquest petitó per tancar aquest hora de les 12 i també portar-te a la una, la número 1, la graciosa.

Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: més sabrosa.
1: Quin FOMO, eh? Les paraules és FOMO, perquè em diu aquest Elvis Crespo, no? Te veo la graciosa. Me'n fliparia. El que passa és que he tornat a les vacances, no hi era la graciosa, no puc anar-hi, eh? Però si tu pots anar-hi, doncs aprofita també d'escoltar aquesta cançó. El número 1 d'aquesta setmana, La Graciosa, al costat de Quevedo. En aquesta darrera hora de la una, també al costat de Teddy Swims.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
1: Parlant de les persones que ho saben tot, eh? Mr. Know It All. Per tu, vinga, en aquest matí.

al ventilador. Aquesta col·laboració de Banda Neon, Buos i Mon DJ. I no sé si tu tens ganes de guanyar un iPhone 17 Pro. Així, tal qual, eh? Perquè n'estem sortejant un iPhone. Dilluns donarem un. I aquest el podràs guanyar en directe als 40 Poble Mercè el pròxim setembre. Com pots guanyar? Doncs pujant un stories amb el ventilador, etiquetant els 40 i a Buos.

So Easy. To Fall in Love amb aquesta Olivia Dean. Però jo tinc una cosa a dir, Com qui no ha passat amb el seu àlbum The Art of Loving per Barcelona? Estic molt trista, Cada vegada que busco, cada dos mesos, no?, em diu al Google. Però t'agradaria que visés l'Olivia Dean anuncia per fi una data de concerts a Espanya? Doncs m'encantaria, però no és el cas. Mare meva, Estic igual de trista segurament que tu, que t'encanta l'Olivia Dean. Però ho solucionem amb Charlie Parker.

0: van regalar el meu karaoke a casa, aquest Poker Face de la meravellosa Lady Gaga. El que passa que la cançó de Fate, que vindrà en breus, en uns minuts, no la tenia jo al karaoke. Aquesta mateix, que et poso per aquí. T'imagines jo amb 10 anys i cantant Luna de Fate, per exemple? Jo crec que és el cas de moltes persones que també escolteu aquí als 40. I seria molt guai també tenir un karaoke amb aquesta cançó de la Shakira i Burn a Boy. Aquesta és súper de karaoke i de càmping, també. Jo, quan era petita, m'hagués agradat aquest detall. Doncs la veiem junts i juntes aquí als 40. Res, en breus, no marxis, que si no m'enfado. Vigilo aquí a tothom.
1: Subides, bajades, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
2: Subida más fuerte de la semana ha ido del 20 al 15, 5 arriba para lo último de Teddy Swims, Mr. Know It All. ¿Cuál será la subida más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Elige 90 gramos de jamón ibérico a 4,89 y ahorra un 18%. Y con Lidl Plus 250 gramos de pulpo cocido a 7,99 y ahorra un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
5: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
6: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí. Ocasión
7: Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano. Del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
8: ¡Capitán! ¡Tierra!
9: ¿Qué ves, grumete?
8: Un cofre.
9: ¿Qué tesoro guarda hoy?
10: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
11: Tothom em mira i ningú ve.
12: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb La La Love You, Joan Dausà, L'Axambusto, La Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
13: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
14: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
13: Mardel, dulces de leche, alfajores...
14: En tus postres o como snack a cualquier hora.
13: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
15: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
16: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
17: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... l'eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
18: Punt 40.
17: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
18: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
17: Ens escoltem a Can 40. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Els 40.cat. Connecta amb els 40.
19: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith.
17: 40. Si sona els 40, és un èxit. Els 40.

0: Aquí tenies l'una de Feit i de qui no m'oblido, sempre a la una o així, és el meu company Pau García.
1: Què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí preparadíssims.
0: I és que estàvem escoltant l'una, i l'una, sol, eclipsi. Tu veuràs l'eclipsi d'avui?
1: Jo no, no podré.
0: No, no podràs. A mi és que no m'agraden aquestes coses. Jo sóc molt hipocondríaca, és que no puc. Jo marxo ja, però me'n vaig a hotel. Només una nit, heavy.
1: Bueno, demà a les 10 aquí, eh?
0: Sí, sí, estaré a les 10, no pateixis. Tu ara et quedes, no?
1: Jo em quedo fins les 6, a tope.
2: Els 40... Laia Partida.
0: Però deixa'm aquest aidai, Pau. Tu la balles o què?
1: Està macla.
0: Sí, m'encanta. Doncs vinga, deixa'm el Pau. Fins ja ara. Demà.

0: es en el planeta. Si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Hoy, en Día, el langostino grande cocido o crudo por solo 6,25 la caja de 800 gramos. En serio, muy bien. Día.
3: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
4: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Sona la Villa de Ryan Castro i Capo. I, de fet, per si no ho sabies, es diu La Villa perquè és on va sorgir la col·laboració i és que és ni més ni menys que a la casa de Ryan Castro. Així comencem una nova tarda d'èxits per aquí pels 40, on sonarà Maneskin amb el seu Begin, també el Joe amb el seu End of Beginning, o ara el Bachatón de la L.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I és que ells es van conèixer traient-se el carnet de conduir. Són Lola Índigo i Lucho Reca, la connexió entre Canàries i Granada. Són aquí per començar aquesta hora de les dues. Espero que estiguis més que bé.

que són aquest Mua Mua Mua del Ginestar, una cançó que està inclosa en el seu darrer àlbum, que es diu Gira tot igual però diferent, que el van trobar el passat mes d'abril i ho estan patant moltíssim. I ara seguim amb molt més, i és que en res la fama de Rosalía i The Weeknd, també Golden de les Hendrix o Hate That I Made You Love Me de l'Ariana Grande, però abans la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee.

És l'Ariana Grande amb el seu Hate That I Made You Love Me, una cançó que està inclosa en el seu darrer projecte, que es diu Pearl, que el va treure fa unes setmanes. I va, que potser si esteu al cotxe, aneu a veure l'eclipsi, us falta una mica de motivació, doncs en res, et punxo per aquí el Depol o també el Mr. Saxo Beat.

0: Quedes amb aquest temacle del 2011, és Mr. Saxobit. I en res, seguim ballant al ritme d'Anna Mena, Lola Índigo i Aitana, aquí a...
1: Barcelona, 93.9.

0: Que bé sona la dedicatòria d'amor de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Amb elles tanquem aquesta hora de les dues, però no us preocupeu, perquè en res obrim l'hora de les tres amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també Dràcula de Tame Impala i Geni, o també Mami de Becky G i Karol G. Així que tindrem moltíssima teca. Però abans seguim amb l'amor, en aquest Crazy in Love de la Beyoncé.
1: Els 40. Pau García.

és la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo sonant aquesta setmana des de la primera posició de la llista més important de tot el país. Va, que així comencem aquesta hora de les 3. I va, que avui, com és dia d'eclipsi, vull que m'escriguis al nostre Instagram, que és @els40, i ens expliques, aviam, de dona el veuràs. I ets allint per aquí, per la ràdio.

0: tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Salut, mami.
3: You're spectacular.
0: Tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Salut, mami.

0: És l'estiu ets tu, de l'Aina Machuca, la darrera guanyadora d'Eufòria, que la veurem damunt l'escenari dels 40 Pol de Mercè a la platja del Bogatell de Barcelona el pròxim 25 de setembre. I qui ja ens va visitar el mes passat, el juliol, amb el seu Better Late Than Never Tour, són Romeo Santos i Prince Royce, que arriben amb això que es diu Dardos. Va, balla bachata, eh?
1: Els 40... Pau García.

És la Raven Lanella, amb això que es diu Love Me Not. És l'entrada més forta de la setmana, directa a la posició número 30 de la llista més important de tot el país. I va, que en res passa per aquí l'Álvaro de Luna amb el seu Dime Dónde Estás, o també ballarem batxata amb el Manuel Turizo, però abans arriba Take Me to Church.

Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: És el Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy, que la Shakira, per cert, ens visitarà al setembre i a l'octubre durant més de 12 dates. Ho farà a Madrid, tant de bo vingués a Barcelona, perquè la veritat és que aquesta cançó ens fa ballar i cantar a tots. I en res, obrim l'hora de les 4 amb la Bizarra Music Session número 066 o també a l'Ozuna, així que jo a tu no desconnectaria.
1: Els 40. Pau García.

0: Que bé, sona la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Així obrim l'hora de les 4. Ja estem supermotivats de dimecres de 12 d'agost. I és que ens has per aquí la Villa del Ryan Castro i Capo, també Hey Brother del legendari Avicii, o també Fever Dream d'Alex Warren. Així que jo de tu no em desconnectaria.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans sona el Teddy Swims amb el seu Mr. Know-It-All, que vindrà de gira amb el seu The Ugly Tour per Espanya, però de moment no ha confirmat que vingui per Barcelona, i tant de bo ho fes, perquè el van veure als 40 Music Awards el 2024 i jo vaig al·lucinar. A mi comencem l'hora de les 4. Molt bona tarda.

És el ventilador de banda neon Buos Dimon DJ. I atenció, perquè si vols un iPhone 17 Pro, dilluns en sortegem un entre tots els stories que publiqueu amb la cançó El ventilador de Buos i banda neon, on ens etiqueteu a nosaltres, @els40 i @buosoficial. I ara arriba la Villa de Ryan Castro i Capo.

És l'Olivia Dinam, el seu So Easy to Fall in Love, una cançó inclosa en el seu darrer projecte que es diu The Art of Loving. Sonava per aquí com a candidata a entrar a la llista. I va, que en res sona per aquí la Shakira i el BL amb el seu Algo Tu, o també How Long de Charlie Puth. Però abans, Feel This Moment de Pitbull i Christina Aguilera.

0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
1: Tothom em mira i ningú ve.
2: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb Lala Lòbio, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
3: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
4: Ei, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
5: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: 93.9.

0: És la dedicatòria d'amor de l'Anna Mena i la Lola Índigo des de la cinquena posició de la llista. Amb elles tanquem l'hora de les 4, però en res obrim l'hora de les 5 amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també Hater I Made You Love Me de l'Ariana Grande o els Tacones Rojos. Així que la música no s'atura en aquest dimecres d'Eclipsi, i si tu el vas a veure, doncs mira, ens pots escriure al nostre Instagram des d'on el veus, @els40.
1: Els 40. Pau García.

als 40. Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo amb els que comencem la darrera hora que estarem junts. Soc en Pau García i encantadíssim estic d'acompanyar-te en aquest 12 d'agost, dia de l'eclipsi, eh? I va, queden res per aquí. Juan Magán i Omar Montes amb el seu Ayer la Vi, Girls Like You de Maroon 5 i Cardi B, o els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Però abans, aquí als 40, això... Abans sona l'Ariana Grande amb aquest Hate That I Made You Love Me des de la 20a posició de la llista més important de tot el país aquesta setmana. Va, molt bona tarda.

0: 2017 que recuperaven aquesta tarda de dimecres. És Girls Like You de Maroon 5 i Cardi B. I potser avui, si tens plans amb els amics per veure l'eclipse, doncs potser acaba amb una mica de festa, no? Però mentre no n'hi hagi drama, doncs perfecte, tot bé. Precisament aquesta cançó arriba per aquí. És de la Maria Jaume i es diu Festa i Drama. Sona per aquí, pels 40.
1: Els 40. Pau García.

bé, són el batxatón de l'Ede, de la Lola Índigo i el Lucho Reca, una col·laboració que va sorgir ni més ni menys que traient-se el carnet de conduir aquest parell. I ara és per aquí, arriba el Lux de la Rosalía amb el seu Reliquia, o també Just Give Me a Reason, o també de Karol G. Però abans...

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
2: Barcelona, 93.9. Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
4: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
5: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
6: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
7: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
8: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
7: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
8: El pla perfecte és a Mataró Park.
7: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
2: 93.9.

0: És el Dai Dai de Shakira i Barnaboy des de la segona posició del Del 40 a l'1. Veurem què passa dissabte amb l'Òscar Martínez. Amb ells m'acomiado. Torno demà amb molt més des de les 2 i fins les 4 de la tarda. Ara et deixo amb el Jesús Taltavull, que et segueix alegrant la tarda de dimecres amb la bona energia i tots els èxits. Que vagi bé si mireu l'eclipse i fins demà. Adeu!
1: Els 40. Pau García.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.
1: En los 40, Jesús Taltabull.

Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els40.cat. Connecta amb els 40.

0: Barcelona, 93.9. Tant si ets d'Stories o de Reels...
1: O només dels que t'afaneixen.
0: Segueix-nos a Instagram.